0: Como nos gusta cerrar hoy por hoy bien arriba. Está entrando ya Pepe Rubio para ponerle a este programa las 6 razones por lo que esto ha merecido la pena.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
2: Vuelve el programa más visto de la televisión.
3: Es un programa para pasárselo bien.
2: Y líder absoluto.
4: No me extraña que ganéis.
2: Esta noche, Carlos Alsina y Rafa Latorre.
5: Me encanta.
2: El Hormiguero. Nueva temporada de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
6: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
7: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
6: más tres. De 2.400 euros.
7: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
6: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
8: Hay cosas que no deberían alterar tu día. Ni ese momento al volante. Cuando un parabrisas recibe un impacto, no es solo la rotura en el cristal, es todo lo que supone. En Crystal Box reparamos o sustituimos tu luna rota ocupándonos de todo de principio a fin, para que tú te centres en seguir con tu día. Que nada rompa tu momento al volante. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 € el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
14: Volver a Europa.
15: Volver a levantar la copa.
16: Volver a Neptuno.
17: A Cibeles. A Canaletas.
18: A la Plaza Nueva.
19: A la Plaza Mayor.
20: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
21: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
22: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
21: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
0: Y con Pepe Rubio. Buenos días, Pepe.
23: Buenos días.
0: Buenas tardes ya. 6 razones por las que este programa ha merecido la pena.
23: Pues para muchos padres hoy, la primera razón, el verano se hace largo, es que los niños vuelven al cole.
24: Sí, por ver a los amigos y estar con ellos, patio y tal, pero por una parte, pues, a ver, es un poco rollo, pero bueno, está guay también volver al cole.
23: Bueno, por cierto, ¿cómo le contarías tú a esta niña cuál es el precio de venta del ático de la Comunidad de Madrid, que al final no será para Ayuso, ¿no?
0: Me costaría.
23: Pues sería algo así como 6-7.
25: 6,7 millones de euros es el precio de venta del piso que compró la Comunidad de Madrid de Tapadillo, supuestamente para oficinas, bueno, para
23: six seven. El titular se da más rápido. La segunda razón, que Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales del País, nos explique por qué la ultraderecha ha arrasado en las elecciones de Sajonia-Anhalt.
26: Porque hay una ola de insatisfacción, malestar e ira gigantesca en las sociedades occidentales que aflora, y este es la nueva réplica de un mismo terremoto. ¿Por qué? Porque a mi juicio todos los demás han sido identificados con el sistema y estas fuerzas han sido capaces de presentarse como la única verdadera alternativa a un sistema.
23: Bueno, por cierto, esto es una cosa muy seria, pero cada vez que escuchaba esta mañana decir Sajonia-Anhalt, sí, me recordaba un humorista.
0: Sí. No te creas que no lo he pensado yo también.
23: Sí, pero ya
0: no
23: vamos.
0: Que se tenía que decir y se ha dicho.
23: Y bueno, y no ha sido cosa menor, la tercera razón, la princesa Leonor está viviendo su primer día de universidad en la Universidad Carlos III y ha sido uno de los motivos que ha merecido la pena escuchar este programa, ha sido la viñeta que ha hecho sobre este día, este momento, Severino Donate.
27: Corre a trompicones por el futuro, brinca los años de dos en dos y llega hasta el día en que, cerca del final de la carrera, tomando unas cañas con su gente, recuerden momentos felices y hablen del incierto mercado laboral que les espera. Y ella, ¿qué dirá entonces? ¿Que quiere ser reina?
23: Pues eso, que no puedo decir otra cosa. Y cuarta razón, la perla que nos ha dejado Lola Quintero. ¿Cuándo nos vamos a enterar los hombres que la regla, de lo que es la regla de las mujeres?
2: Me gusta que haya hombres en la conversación para que escuchen y para que, bueno, tengan su perspectiva, ¿no? Pero sobre todo para que escuchen. Cuando mencionas este tema, lo primero que me viene a la cabeza es que hay hombres que piensan que cada día 28 del mes nos viene la regla. O sea, ¿cómo es? Es como si fuese no la nómina,
23: ser,
2: por ejemplo.
23: No puede
2: o sea,
23: ser. Quinta razón, Fernando Trueba, ¿qué es para él la música?
3: Y la música es el único esperanto que ha triunfado. Y los músicos lo saben. Tú juntas a dos músicos de dos países muy distintos que no saben una palabra de la lengua del otro.
0: Pero van a dialogar a través.
3: Y a la media hora están los dos tocando y mirándose y riéndose y dice, parece que son... que han crecido en el mismo barrio.
0: Ha sido preciosa esa reflexión, ¿eh?
23: Sí, y la última razón, si no te han gustado las cinco anteriores, pues cambia de vida.
4: Buenos días. Pues esta mañana cuando me he despertado he pensado que quiero llevar otra vida diferente, que quiero dejar la ciudad y vivir en el campo, porque es lo que mi naturaleza.
23: Y si quieres que participe en este programa como este oyente, pues ya sabe al teléfono que tiene que llamar.
0: 638-31-3466. Nos ha quedado un pelín ortopédico esto.
5: 638-31-3466.
0: Nos quedaba así un poco como, pero bueno. Oye, ¿que cambiar de vida? Pues sí, nos gustan los oyentes valientes. Muchas gracias por acompañarnos un día más y mañana nos volvemos a encontrar a las 6:05 en Canarias, aquí en Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy. Aymar Bretos.
13: Radio Alcoy. Cadena SER.
6: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
7: 34 grados centígrados.
16: Nota necrológica.
18: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 66 años de edad Fede Cebrià Montparler, antiguo trabajador de Bankia y antiguo miembro de la fila Alcodianos. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio San Jordi, en la zona norte, en la calle Roís de Corella, número 14.
16: Descanse en paz.
13: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
28: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. Són les 12:22, és dilluns 7 de setembre, punt de partida del nostre programa, que ens conduirà fins a les 2 del migdia amb diversos diàlegs. El primer serà l'entrevista que Lucía Gadea li fa a l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés. També coneixeran els capitans Cristià i Moro de les festes d'Ibi, que estan a punt de fer deixar entrada a la Vila Juguetera. Serà al final d'aquesta setmana, així que en aquest avançala sabran com estan preparant-se per aquesta fita important i històrica. També tindrem a fin amb les cartes del tarot, tot i que avui la secció serà amb un horari més reduït, serà a partir de la 1:30 més o menys, i cap a les 2:45, el moment per a vostès també per als oients, per a Suya és la ràdio. Així que, sense més, anem allà. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy. En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
29: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
30: Bon
8: Bon dia. Toni Francés, moltíssimes gràcies per acollir-nos al despatx d'alcaldia.
9: Gràcies a Ràdio Alcoi i molt bon dia a totes i tots.
8: Bueno, primer que tot, moltes gràcies per concedir-nos este temps. Avui ens acompanya, ja ho hem dit, Toni Francés, alcalde d'Alcoi des de l'any 2011. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, professor, consultor i ja graduat també en Dret. Ha estat molts anys, 15, acumula com a al capdavant del consistori alcoià com a alcalde, havent liderat una de les etapes democràtiques més longeves de la ciutat. A més, ha estat diputat provincial, president del Consorci de les Comarques Centrals i vicepresident de la red de la xarxa de ciutats de la ciència i la innovació en Espanya. Recentment ens ha anunciat que no es presentarà a la reelecció com a alcalde en 2027 i tanca així un cicle històric per al socialisme alcoià. Anem a parlar amb Toni Francés, anem a repassar la seva trajectòria, les grans fites d'aquests anys i la seva visió de futur per Alcoi. Alcalde, primer que res, anem a fer aquest balanç, aquesta mirada al passat, anem a 2011. Quan va accedir a l'alcaldia, en un moment econòmic i social complicat, després d'una crisi, la de 2008, com recorda aquests primers dies al capdavant de l'Ajuntament?
9: Pues, dies molt complicats perquè estàvem en una situació, com bé dies, social i econòmica molt difícil, en plena crisi, com a conseqüència d'aquesta crisi de la rajola i financera que va assolar tot el món, que va afectar i va generar una crisi econòmica mundial i que Alcoi es va patir especialment econòmicament perquè juntament a aquesta crisi i la gestió del Partit Popular va fer que l'Ajuntament estava absolutament arruïnat. Arruïnat vol dir que teníem un endeutament de més del 100%, que devíem més de 9 milions d'euros als proveïdors, que ningú volia treballar per l'Ajuntament perquè l'Ajuntament no pagava i per tant no teníem a ningú que ens arreglara ni ens subministrara res perquè ningú es fiava de l'Ajuntament del Partit Popular, i també una crisi social per uns nivells d'atur com no s'havien conegut des dels anys 80 a la ciutat d'Alcoi. En el moviment del 15M acampat a les portes de l'Ajuntament, hi ha moltíssims problemes. I per tant, ahir vam tindre que fer una política on van prioritzar, jo crec que això va marcar ja totes les meves legislatures, no? Va marcar, primer que res, n'hi ha que resoldre els problemes que viu dia a dia la ciutadania. Els problemes més greus, n'hi ha que atendre a les famílies que estiguen en risc d'exclusió social, n'hi ha que prioritzar els serveis públics i n'hi ha que gestionar correctament els recursos de l'Ajuntament, que són de totes i tots. Jo crec que són d'aixes lliçons, no? Que a més només començar, que aquest colp, no? Que pegues quan accessis a un Ajuntament sense saber quina era la situació real que teníem i que ja et canvia i et marca per a tota la vida.
8: Bueno, han passat 15 anys des d'aquell 2011 i trobem una ciutat transformada, una transformació urbana i social. Qui diria o quins diria que han sigut aquests assoliments, aquests reptes aconseguits? De què ser més orgullós l'alcalde?
9: Bueno, la veritat és que després d'aquests 15 anys i de tot l'esforç col·lectiu que ha fet la ciutat d'Alcoi en aquest procés de transformació, n'hi ha moltes coses, si m'ho permetiu, no? De les quals estic raonablement satisfet, no? I també n'hi ha reptes, que també després tenim ocasió de parlar-ho, que es queden per davant, no? Però sobretot el que comentava, no? El fet de que l'alcoià, l'alcoiana, les persones, els ciutadans, estiguin al centre de les polítiques municipals des de tots els aspectes, no? Jo sempre comento que un dels projectes que més m'ha motivat, no? I que estic més satisfet és tot el que hem fet, no? de ciutats amigues de la infància, de les polítiques d'infància i de ciutat amiga de les persones majors, no? Perquè és el missatge i les polítiques que acompanyen a aquestes paraules i les accions concretes de dir que Alcoi és una ciutat que protegeix, que cuida, que mima, que es preocupa pels seus ciutadans des d'abans de nàixer, i tenim polítiques, programes en polítiques socials que ja es preocupen i acompanyen els pares i les mares abans de néixer el seu xiquet i xiqueta i que l'acompanya durant al llarg de tota la seva vida en polítiques en les que demostrem, no?, que es preocupem per la ciutadania, es preocupem per les persones, pel seu desenvolupament i la seva qualitat de vida a la ciutat d'Alcoi. Però també es demostra fent una ciutat més accessible, pacificant el trànsit i fer-la més humana, fer-la per a que les persones puguen conviure, puguen compartir, puguen socialitzar, puguen fer ciutat. Es demostren les polítiques d'ocupació. Comentava els nivells d'atur que teníem en 2011, ara és menys de la meitat en dades de contratació més altes dels últims 15 anys. Mai havia vingut tanta gent treballant al COI. Per cert, un bulo, no?, d'estos que el paper utilitza habitualment, que diu, no, però és que les dades de la Seguretat Social és de gent del COI que està treballant en altres ciutats. Mentida. Les dades de la Seguretat Social que dona cada mes són de centres de treball de la ciutat d'Alcoi. Per tant, sí que és possible que siga de gent que ve a Alcoi a treballar, però no d'alcoians que viuen fora, que compten en les ciutats en les que estan treballant, perquè el que compta és el centre de treball i no l'origen de la persona que està treballant. Pues, ara treballen més gent en Alcoi que mai i menys atur que mai. Hem reduït el nombre de famílies en risc d'exclusió social. Som la ciutat de la Comunitat Valenciana, de la província d'Alacant, la que menys famílies en risc d'exclusió social, per tant, la més igualitària, la més justa i una de les més baixes de tota la Comunitat Valenciana. Eixe creixement del benestar dels alcoians i alcoianes és conseqüència d'unes polítiques en les que es prioritza a les persones. Jo recordo així quan lo important era que Ortiz fera negocis a costa de la ciutat d'Alcoi o que altres empresaris vingueren a saquejar la ciutat d'Alcoi en esa política de la rajola, d'urbanitzar tot, de vendre Alcoi a qualsevol que volguera aprofitar els recursos que tenim, no? Front a aquesta política del Partit Popular, que podria tornar perquè els hereus estan ahí, com el portaveu del Partit Popular, front a aquesta política està la política de la ciutadania, de les persones, de prioritzar el que realment és important, que és el benestar i el futur de totes i tots.
8: Sí, però, alcalde, justament són aquestes polítiques socials, sobretot les que s'han produït des de l'estat d'Espanya, aquesta acollida d'immigrants o, per exemple, l'urbanisme, no?, en aquesta peatonalització, carril bici, el que més crític és o el que ha tret a la gent al carrer. Quin és el missatge que no s'ha entès?
9: Bueno, no és que no s'hagi entès el missatge, és que n'hi ha canvis que requereixen d'un temps, un temps per a que la gent les accepti i les assumisca com a propis, no? Tots, ciutadans, totes les persones, tenim una tendència a fer el que sempre hem fet, no? I quan s'acostumem a viure en la ciutat d'una manera determinada, fer canvis sempre mos provoca, no?, algunes reticències, no?, i és la natura humana, no?, la naturalesa humana. En el cas dels processos de patronització, jo crec que ara ningú està en desacord en que hàgim ampliat les voreres, en les que hàgim recuperat espais públics, que hàgim recuperat zones per a la ciutat, per als ciutadans, al COI, que hàgim restringir, no?, l'ús del vehicle, perquè això suposa una qualitat de vida i una millors condicions per a totes i per a tots. Però quan tu estàs acostumat sempre, pues, a passar per un determinat carrer, a desplaçar-te en el teu vehicle, canviar això sempre costa i és normal i crea reticències. I el que comentaves, per exemple, en el tema del procés d'acollida d'immigrants, és que ahir vivim una època en la que el bulo, la mentida i el populisme està fent molt de mal, està danyant la convivència al nostre país, i ho estem veient estos dies. Clar, quan tu li dius a la gent que el procés de regularització suposa reconèixer aquelles persones que ja estan en el nostre país, que estan treballant però en l'economia submergida i per tant que no estan cotitzant, que no estan pagant impostos, que no estan contribuint a sostindre el nostre país perquè no poden, perquè no els deixem, mentre que hi ha una demanda de mà d'obra per part de les nostres empreses, doncs dius, i si ja estan així, si estan convivint, si estan integrant-se en el nostre país, en les nostres ciutats, si estan treballant, per què no han de fer-ho legalment? En tots els drets i en totes les obligacions que suposa aquest procés de regularització. Clar, és que en Alcoi han quedat obres desertes perquè no tenim mà d'obra. És que quan vas a una fàbrica, el primer que et diuen és que no troben operaris per a treballar en les fàbriques. És que necessitem aquesta mà d'obra. Però no només per un interès egoista, no? Que podríem pensar, no, clar, és que aquest procés de regularització interessa l'economia, interessa les nostres empreses i per tant interessa també a la nostra societat perquè van a cotitzar, van a contribuir. Més enllà d'això, és que és una qüestió de justícia, de drets humans, d'humanitat, que a una persona se li reconega els drets que tots tenim inherentment, independentment de quin és el color de la nostra pell, quina és la nostra religió o d'on hem nascut. És que això és l'important, és que som persones amb drets que hem de reconèixer, i qui es nega d'això és que és un desarmat.
8: Anem a mirar a la comarca, aquest paper comarcal. Recordem que va ser president del Consorci de les Comarques Centrals i també portaveu a la Diputació d'Alacant, i anem a ampliar la visió. Quina importància té per una ciutat com Alcoi liderar aquest teixit de les aliances entre els municipis d'interior? Perquè n'hi ha problemes com, per exemple, el desenvolupament industrial, sòl industrial, que podrien tindre solució, o estos mateixos problemes socials.
9: Sí, n'hi ha molts reptes que compartim i per això té sentit el Consorci de Comarques Centrals. Però quina utilitat té, que podríem preguntar, i així en el de plenos alguna volta s'ha discutit. Doncs pues mira, des que van constituir, van recuperar el Consorci de Comarques Centrals, un dels objectius prioritaris que em vaig marcar jo com a president va ser les obres del tren Alcoi-Xàtiva. I són moltíssimes les reunions, pues més de 6, que van fer l'alcalde de Xàtiva, l'alcalde d'Ontinyent i jo mateixa al Ministeri en diferents governs. El 2011 governava el Partit Popular a Espanya durant 8 anys que va governar Rajoy, infructuosament. I després en el govern de Pedro Sánchez per a exigir, per a demanar que es complira aquest deute històric que teníem en les nostres comarques. I avui les obres del tren Alcoi-Xàtiva estan molt avançades i l'any que ve van a ser una realitat. Això és gràcies a l'empeny, al treball, a la constància d'Alcoi, de tota la societat, però també units en totes les comarques centrals i valencianes, que hem fet força per a que això sigui una realitat.
8: Anem a aquesta política de proximitat. Què és el que més li ha sorprès a l'alcalde, per a bé o per a mal, d'aquesta realitat de gestionar el dia a dia en una ciutat?
9: Bueno, sempre el que més sorprèn és, pues, evidentment, quan un és alcalde i coneix tota la teua ciutat, que no n'hi ha hores ni han dies en el que puguis desconnectar, no?, de la realitat de la teua ciutat. Quan un és alcalde, viu i treballa com a alcalde 365 dies a l'any, 24 hores al dia, no? I això també dona una visió i un coneixement de la ciutat, el poder parlar directament amb la gent que està allà en els seus problemes. El també intentar transmetre que quan un veí et ha un problema no vol dir que no el conegues i que no el valores, sinó també que tens que explicar moltes vegades que evidentment no tenim recursos per resoldre tots els problemes que té la ciutat en cada moment, no? I que n'hi ha que anar prioritzant i que no podem donar una resposta tot lo ràpida que els ciutadans demanen de forma lògica i raonable, no? Entonces sempre n'hi ha que fer aquesta part, no?, d'escolta activa, però també de pedagogia, d'intentar que tots entenguem pues, lo important que és prioritzar. Per això també és important projectes que hem impulsat com els pressupostos participatius, que és una xicoteta part del nostre pressupost, però és dir a la ciutadania, pues, ajuda'm tu també a prioritzar, a decidir, a cogovernar, entre tots, veure què prioritzem, perquè són moltes necessitats que té una ciutat i els recursos són limitats, no? Però és implicació de la ciutadania, i de fet som una de les ciutats on més participa, on més vota la gent i més proposa en els processos de pressupostos participatius i també de la infància, no? Però l'anar buscant aquesta xarxa, aquesta relació directa amb el ciutadà, jo crec que és el més apassionant i el més gratificant que dona la política local, i que no és comparable a cap altre àmbit de gestió política.
8: I el que no li agrada de la política?
9: Bueno, de la política lo que no me agrada es la marrullería, es la parte hecha, ¿no? De la política, los bulos, las mentides, los ataques personales. Que això abans estava fora de l'àmbit local, no? Jo ho veiem en altres àmbits, però que des de fa anys ja va entrat ja ha contaminat, no? Tota la política en tots els àmbits, no? Entonces, ese joc brut és el que no m'agrada i malauradament està molt present a la ciutat d'Alcoi.
8: Bueno, anem a l'actualitat i aquest anunci que va fer de no reelecció, que seria ja el present. Aquest anunci que es va produir el juliol de 2026, fa molt poquet, va anunciar que no serà candidat a les eleccions municipals de 2027. Per què considera que aquest era el moment idoni per fer aquest pas endavant?
9: Bueno, es una decisión meditada, reflexionada, parlada, ¿no? En molta gente, siempre lo he dicho, de cuándo era el momento, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? Cuando uno es alcalde y tiene la mayoría y el recolzament majoritari de la seva ciutadania, com vaig tindre jo en les últimes eleccions, saber quan és el moment de pegar i se passa al costat, no? Però, com tu dius, finalitzaré aquesta legislatura en 16 anys com a alcalde d'Alcoi, en un període de progrés, de millora, de transformació de la ciutat d'Alcoi molt important, en el que hem pogut millorar moltíssim la nostra ciutat, en la que ha millorat en tots els seus aspectes socials, econòmics, laborals, culturals, esportius, tot, aspectes que n'hi ha que dir, podria haver millorat millor, més, sí, sempre, però bueno, ahí està el balanç, no? Ahí estan els resultats, i per tant jo tenia clar. I quan vaig entrar en política és un dels objectius que em vaig marcar, i és jo he de donar pas en un moment en el que el meu partit estigui governant, en el que el meu partit tinga la confiança majoritària de la ciutadania, i en un moment també en el que hi hagi garanties de que aquesta majoria va continuar. I per tant, que doni pas per a que si els alcoyans i alcoyanes així ho volen, però jo crec que és el que va passar, n'hi ha un relleu en el que un socialista li dona pas a un altre o a un altre socialista. I aquestes circumstàncies es donen a Alcoi. És un moment en el que podem treure pit del que hem fet, podem estar orgullosos, i estem orgullosos socialistes, del que hem fet durant aquests 16 anys que farem a la ciutat d'Alcoi, i per tant és un moment en què en una persona com Lorena Zamorano tenim garanties també de que aquest projecte renovat, actualitzat, modificat, adaptat, perquè ja ara li correspon liderar aquest nou projecte, però amb garanties de que el Partit Socialista va continuar liderant el projecte d'Alcoi, i per tant que aquesta transformació, aquest canvi, aquesta millora de la ciutat d'Alcoi va continuar.
8: I quines són aquestes qualitats que veu que té Lorena Zamorano com a per a prendre aquest relleu?
9: Bueno, primer és una persona que conec bé perquè va començar amb mi a gestionar en 2011 en Alcoi, ha sigut sempre una peça fonamental del meu govern, i per tant coneix, entén i té la visió del que Alcoi necessita i la capacitat de treball per a dur endavant les polítiques necessàries. Una persona que ho ha demostrat, no? Té una capacitat de lideratge, és una dona també, que jo crec que també és un valor en estos moments, i jo crec que reuneix totes les condicions per a ser una gran alcaldessa.
8: Uh-huh. Comentava que encara ens queda per acabar esta legislatura. Quan l'acabe, quina és ese projecte, esa carpeta, ese projecte prioritari que encara està obsessionat i no s'ha deixat tancat?
9: Bueno, n'hi ha moltes qüestions. Una, sens dubte, és el sòl industrial, que és absolutament necessari per a la nostra ciutat, la creació d'un sòl industrial que doni resposta a les necessitats que té la ciutat i que doni resposta també a la demanda d'empreses que vinguin de fora, no? I jo crec que és un projecte complicat el que n'hi ha ara damunt de la taula, i tots ho sabem, i no sabem a dia d'avui si és viable o no, però jo crec que Alcoi mereix almenys que s'explore, que s'estudie i que si és viable que pugui anar endavant.
8: Uh-huh. Anem amb el futur i també el pla més personal de Toni Francesc. Quins són els majors reptes al qual s'enfronta la ciutat en la próxima década per a retenir el talent jove i potenciar la economia?
9: Bueno, això estem fent-ho. Alcoi és la ciutat de la província d'Alacant que té el percentatge de titulats superiors, doctorats i graduats més alt de la província d'Alacant, empadronats, vivint a Alcoi, no que vinguin a estudiar, sinó que viuen i es que viuen i es queden en Alcoi. Per tant, estem retenint aquest talent. Estem creant empreses altament innovadores i transformant les que tenim. Però què més hem de fer? Necessitem aquest projecte d'ampliació del campus d'Alcoi, que és fonamental per al creixement i el futur de la nostra ciutat, i no morir d'èxit. La setmana que ve, una setmana ja, s'inicia el curs acadèmic de la universitat i amb més de 3.000 alumnes. El creixement és espectacular i amb molta més capacitat de créixer, no? I això té que anar acompanyat de noves infraestructures i nous espais per a donar resposta a aquesta alta demanda que tenim, perquè som un campus molt, molt atractiu. Necessitem, evidentment, per acompanyar això, resoldre el problema de l'habitatge, que és un problema que tenim a nivell nacional, no és un problema només local, però que evidentment ens afecta a Alcoi. Avui en dia costa i és difícil trobar un habitatge de lloguer o de compra a la ciutat d'Alcoi, i hem d'ampliar aquest parc, tant el públic com el privat, d'habitatge. I necessitem, el que havíem comentat també, el sòl industrial per a tindre aquest talent, que aquest talent es pugui quedar en Alcoi, residint en Alcoi, adquirint o llogant un habitatge, que és fonamental, i també espais per a que les nostres indústries puguin créixer.
8: Quin paper té Rodes en tota aquesta estructura?
9: Pues té un paper vertebrador, un paper dinamitzador, un paper de també de retenció i de creació d'aquest talent i d'aquesta simbiosi i aquesta relació amb el nostre teixit empresarial, perquè les empreses o estan dins d'un procés de transformació digital en el que incorporen la robòtica, la intel·ligència artificial, la digitalització en els seus processos productius, o no van a poder competir en el món. Per tant, Rodes és aquesta palanca, no? Aquesta ferramenta per acompanyar aquest canvi en el nostre teixit productiu.
8: Quines són les lliçons que ha après Toni Francesc com a alcalde? Si poguera tornar enrere a l'any 2011, amb tot el que sap ara, què canviaria o quin consell donaria al alcalde d'aleshores per a no caure en algun error?
9: Pues mira, evidentment que hem comès errors durant aquests anys, però jo sempre, tots, i sobretot ja quan tens una edat, no? Com és el meu cas, que ja tinc 50 anys, i reflexiones, no? de que ha sigut les teves decisions, la teva vida, sempre dius, i si haguera canviat aquesta decisió, no? O aquest error no l'haguera comès, no? Però al final també quan tens una edat, i així en política passa igual, dius, els errors i els encerts m'han dut fins així. I on estic i com estic i on està el coll i com està el coll, podem estar satisfets. Per tant, jo crec que els errors ens ensenyen i ens serveix per aprendre i per a intentar no tornar a cometre-los, i essencial reforça les nostres polítiques. Per tant, jo crec que cadascú ha d'assumir i ha de tindre els seus errors i els seus encerts. Lo important al final és el balanç. El balanç és positiu, pues assumisc els errors i reconec també els encerts, però estem en un moment i en una posició en la que podem estar contents.
8: Estos dies ha estat de viatge internacional també en Xina, no?
9: Sí, hem estat en un programa en el que hem anat 20 alcaldes, una vintena d'alcaldes de tota Espanya i de tots els partits polítics per a conèixer, primer per a mantenir aquesta relació directa amb ciutats xines, que allí les ciutats són com microestats, no? En una capacitat de decisió i unes competències que res té a veure en el que hi ha en Europa, no? Però en la que és necessari mantenir aquesta relació i poder donar a conèixer les oportunitats que les nostres ciutats ofereixen a Xina. Estem parlant, estan allí justament, es va publicar les dades de que s'havia convertit en el primer proveïdor d'Espanya superan ya a Alemania, que había sido siempre nuestro proveedor principal de maquinaria, de tecnología, de materias primeras, de todos los productos. El primer es China. Esa relación a nivel mundial va incrementándose porque veus allí el potencial que ni hay y todo el que están fent, pero también la oportunidad que suposa. Pero siempre tenemos la sort, y yo tenía la sort, una vez que chacales en diuen, es que te agrada molt presumir de la teua ciutat. Digo, bueno, pues també perquè tenim motius, perquè si pots presumir és perquè tens algo que dir, no? Però clar, arribar allí i dir, mira, és que la única ciutat de tota Espanya o la única universitat de tota Espanya que té un campus en titulacions oficials és la Universitat Politécnica de València. I gent del campus d'Alcoi van a poder participar en aquest campus i donar formació, però també donar a conèixer les titulacions que tenim en el campus d'Alcoi. I per tant és una oportunitat també per a que vinguin alumnes de Xina a formar-se i a estudiar i a fer els seus projectes d'investigació i també a desenvolupar els seus projectes empresarials i els seus projectes d'innovació i també, per què no, que es queden a desenvolupar els seus projectes de vida. Per tant, és una oportunitat de connexió directa entre Alcoi i ciutats o el país de Xina. Però és que a més, com dic, tenim molt que aprendre, no? d'aquest procés de transformació, perquè jo recorde, jo és cert que anava en una visió molt distinta a la que m'he trobat de Xina, no? Aquesta visió de ciutats ingovernables, de ciutats contaminades, i el procés de transformació de Xina en els últims 15 anys ha sigut increïble, no? També una capacitat econòmica que tenen importantíssima, no? Però avui en dia són ciutats sostenibles, són ciutats on la gent es desplaça majoritàriament en bici, són ciutats descontaminades, són ciutats amb una capacitat tecnològica de transformació extraordinària, no? Jo crec que és obligació d'un alcalde conèixer les experiències que estan fent-se en la resta del món i aprendre, i sempre aprendre. Uno té que anar sempre en els ulls ben oberts i en la ment oberta per a poder aprendre allò que estan fent bé e intentar en l'escala i en la mesura del possible pues, aplicar-ho a la teva ciutat.
8: Bueno, sentir-lo parlar a Antoni i Francesc sobre en aquesta il·lusió, en aquesta emoció, sembla impossible pensar que es, entre cometes es jubila de la política. Quan deixa l'alcaldia es veu desconnectat totalment de la política institucional?
9: Bueno, jo tindré que fer el meu procés, no? Perquè aquesta desconnexió que he de fer, evidentment, de la política local és obligada, no? Perquè ja no tindré responsabilitats, però com dia no, jo reconec que no va ser fàcil per a mi. I els meus companys van tindre que tindre també algo de paciència, perquè passar de 16 anys en els que com dia estàs 365 dies, 24 hores al dia pensant, preocupant-te, pendent del que passa en la teua ciutat, això d'un dia per a l'altre, entregant la vara de mando no entregues aquestes preocupacions ni esa forma, no, de viure que t'ha acompanyat durant tants anys. Per tant, jo el que sí puc dir és que quan uno s'alca del coi, és alca del coi sempre. Això què vol dir? Que vaig estar sempre pendent, preocupat, ajudant i treballant des d'on siga i com puga per la meva ciutat.
8: Pues li desitgem lo millor. Toni Francesc, alcalde d'Alcoi, moltíssimes gràcies.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
10: Coquetes Alcoi. Disfruta de nuestra receta tradicional todos los días con gran variedad en coquetes, dulces y saladas. Ideales para desayunar, comer, merendar o cenar. Puedes celebrar tus eventos especiales con nosotros. Contáctanos y síguenos en redes. Estamos en calle Jaume Roig 7, Zona Norte. Coquetes Alcoi, el lugar donde siempre apetece volver.
11: Ahora también coquetes y aperitivos sin gluten.

Recordem, 96-652-62-76 és l'ocasió ara de participar avui en aquesta edició més curta de l'habitual, però estem així en directe per rebre aquestes peticions.

0: Fina, com sempre, el pregunte. Avui estem en distància, però m'imagino com si estigués així, que estàs ahí preparada amb les teves cartes, no?
1: Sí, sí, preparadíssima, dispuesta. Lo que pasa que por el horario quizá nos hemos cogido los oyentes un poco a contrapelo. Porque siempre entramos más pronto, sobre la 1:15 y así. Pero bueno, claro, la programación de hoy mandaba. Y entramos un poquito más tarde, pero yo aquí estoy dispuesta como todos los lunes.
0: Així és. La programació avui ha canviat una mica respecte al que és habitual, perquè ens hem d'ajustar també al que és l'actualitat, però així estem. Estem també intentant que aquest fil tècnic siga l'adient per a rebre les cridades dels nostres oients en aquesta secció de les cartes del tarot amb Fina, que amb la tornada, amb l'estrena, millor dit, de la temporada de nou estem així. Com esmentaves, Fina, normalment entrem allà a la 1:07, 1:08, després de l'informatiu, però avui teníem eixa actualitat de les festes d'Ibi. Anem a veure 96 652 62 76. Fina, que crec que tenim una cridada.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
0: Hola. L'escolta, Fina.
1: Hola.
2: Sí, hola, hola, buenas. Fina, mira, quería preguntarte sobre el trabajo de mi hijo. A ver cómo se lo ves.
1: ¿Trabajando, cariño?
2: No, no, ahora no. Ha acabado y por eso te lo pregunto, para ver cómo se presenta la temporada. Verá, en septiembre.
1: Vale, muy bien. Pues pensando en ese tema, por favor, me eliges el montón.
2: El de la izquierda.
1: Vale, muy bien.